D'altra banda, FM, com sabeu, una ràdio lliure, no comercial, que aquest any 2021 compleix 30 anys d'emissions en viu i que ens pots escoltar al 91.4 de la FM de Barcelona i a través de la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

I a més aprofitem per saludar la gent que ens escolta a través de Somreg FM, allà al 106.0 de la Costa Brava, i també la gent que s'escolta a través de Radio Activa, al 107.6 de la FM d'Alcoi i Rodalies i al 98.2 de la FM del Val d'Albaida. I, per suposat, també una saludació si estàs escoltant a través de la parrilla d'Ovejas Negras.

9533. També pots enviar-nos un correu electrònic a l'adreça escarratojara@yahoo.es. O a l'apartat de correus, els més clàssics, 748-08008.

bé, comencem amb les novetats, que com dient tenim unes quantes pel programa d'avui, i començarem amb un dels grups preferits del programa, parlem dels Sacats, banda bilbaïna, que, bueno, que estan preparant en un nou LP, el títol és Juju, i bueno, és un nou LP que està editat aquesta banda per Brixton Records, sortirà a la llum aquesta setmana que ve, el dia 31 d'octubre, a la nit de Halloween, i és que, bueno, té aquest nou treball dels Sacats, el Juju, com diem, bueno, té així unes reminiscències, no?, també una mica unes aires de Nova Orleans, del Mardi Gras, també, bueno, com sempre, els arrels jamaicans que tant agraden, i l'estil particular dels Sacats. Com us deia, aquest disc sortirà aquesta setmana, el dia 31 d'octubre, però han penjat a les xarxes, el single, que es titula La Missió, i bueno, tota una declaració d'intencions. També a les xarxes podeu veure un petit vídeo d'uns 15 minutets, una cosa així, que han penjat, una mica de making of de com es va enregistrar aquest nou treball dels Sacats. Així que us deixem amb aquest single de presentació i amb moltes ganes de poder escoltar el...

Després d'escoltar l'adelant del que serà el nou LP d'Akash, amb el tema La Missió, que bé, també hem presentat en les darreres setmanes un altre tema, que és una versió del grup mexicà Inspector, del tema Si Suena, ja que estan col·laborant en un disc d'homenatge a aquesta banda que compleix 25 anys als escenaris, i el que han fet és això, no? Moltes bandes de tot el planeta van fer la seva particular versió d'un tema de l'Inspector i el sacar.

seguim amb més novetats, ens quedem amb el segell de Brixton Records, també presentant un adelant del que serà el nou disc dels barcelonins Drop Collective. Aquesta banda, que és, bueno, que es va formar fa, que, pel 2016, una cosa així, i bueno, una banda bueno, que sona molt bé i una mica, bueno, mesclant una mica els arrelaments del jazz i de la música jamaicana.

és Drop Collective, que estan presentant aquest disc en directe. De fet, bueno, estan fent com una gira en centres cívics d'aquí de la ciutat de Barcelona. I bueno, queden dos dates. La primera és el dia 26, just el dia que presenten el nou LP, que és el centre cívic de Tomasa Cuevas, allà al barri de les Corts. I després el dia 17 de desembre en el centre cívic de Clan Cariana, en el districte de Sant Andreu. Podeu fer les reserves de les entrades a la pàgina web del centre cívic. Però bueno, teniu tota la informació

Y escoltarem aquest tema, el Consign, single d'adelant del nou LP de Resdorf Collective, que portarà el mateix títol, Consign. Així que us deixem amb aquest

Així sonava el Kamsheim, el lançament del que serà el nou LP amb el mateix títol del Stroke Collective, i continuem a l'Escarlata Jara repassant novetats. I bueno, una que teníem ja des de fa setmanes aquí preparada, també de Brixton Records, parlem de la banda Northeast Sky Orchestra, aquesta banda italiana, que bueno, que ja a principis de l'estiu havia tret un parell de singles del que seria el seu pròxim treball, també amb el segell de Bilbao, Brixton Records.

els Nordic Tres Calles Orquestra. Continuem amb bandes de Calles i a menys de punxar un single que ha tret la gent de Calles Messengers, aquesta banda més venezolana, que, bueno, que ha fet una versió del tema It's All Right, una canció original de Curtis Mayfield and the Impressions, que, bueno, que sembla que en les darrers mesos, bueno, s'ha posat una mica de moda perquè apareix a la banda sonora, bueno, és una de les temes principals de la banda sonora de la pel·li Soul, aquesta d'animació, i bueno, pues la banda venezolana que hi ha Messengers, pues, bueno, ha decidit fer la seva pròpia versió d'aquest tema. La veritat que sona molt bé, també amb l'estil peculiar que té la banda, i bueno, també prometen que és un avançament del que serà un pròxim LP d'aquesta banda, que esperen amb ganes també, perquè bueno, van escoltar i van punxar per aquí també i presentar el primer disc d'aquesta banda, de les Calles Jazz Messengers, i la veritat és que ens ha agradat molt. Així que res, escoltarem aquesta versió que es marca de It's All Right, a veure què.

0: que és una banda que bueno, ja va sonar aquí al programa, però feia temps que no sentíem parlar d'ells. Parlem dels italians de One Droppers, que és una banda que va tret un parell de discos, jo crec que cap al 2015 2018 va ser el darrer treball que van editar. I bueno, no sabia res d'ell des de fa molt temps, com deia, crec, bueno, arrel de la pandèmia es van juntar i, bueno, com moltes bandes, van gravar pues, uns quants vídeos així d'aquests, no?, de la pandèmia, de cadascú a la seva casa, fent versions i tal, bueno, i sembla que s'han animat i han decidit, pues, bueno, editar aquest nou treball, que, bueno, que tenen per títol Coconuts from Space. I, bueno, la veritat és que està molt bé, podeu escoltar el treball sencer i el Bandcamp de la banda, també podeu, bueno, comprar l'edició en CD o en vinil d'aquest Coconuts from Space, el nou LP dels One Droppers, i la veritat és que està molt bé. Té, bueno, algun tema instrumental i, bueno, alguns temes també, bueno, varien una mica en els estils de la música jamaicana, no? Alguns temes més pues, tenen fins i tot el vuelo, alguns temes més cames tradicional, alguns més tranquil·lons, així, més rocksteady. És a dir, que he escoltat un parell de vegades aquest nou LP i la veritat és que sona molt bé. A més, compta amb col·laboracions de luxe, ja que, bueno, a les veus, pues, bueno, en diversos temes, en tres temes diferents, pues, bueno, col·laborem amb Mr. T-Bomb, amb Vic Ruggiero de Slackers i amb Jesse Wagner del Sourlech. Així que, bueno, està molt bé, així que, bueno, us recomano que les fer una escoltada aquest Coconuts from Space, l'últim treball dels One Droppers. Bueno, segurament posarem més temes aquí a Descarat en els programes venidors, bueno, perquè testeu una mica també l'LP i per posar alguna d'aquestes col·laboracions, però avui per presentar-ho jo crec que millor que fer-ho amb el primer tema de que obre aquest Coconuts from Space, en títol d'aquesta mateixa canció, i, bueno, un tema instrumental que la veritat és que sona molt bé. Així que us deixo amb els Rockmakers.
1: T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning.

30 de octubre, que es el Festival Say It Loud, el Festival de Música Negra aquí de Barcelona, que después de, bueno, de la cancelació de l'edició de l'any passat per motius de pandèmia i demés, pues, bueno, aquest any vol tornar amb més força. I, bueno, una edició de 3 dies en el que, bueno, estaran actuant artistes bueno, també internacionals i locals, com ja estaran acostumats a aquesta gent del Say It Loud. I, bueno, podrem veure a Nadia Rose, al Frente Cumbiero, a Ruth Arden con Pink Gordon, Rodrigo Laviña presentant el nou LP, també Juli Giuliani presentant el nou LP. I, bueno, com sempre, també ja ens tenen acostumats la gent del Say It Loud. No només el festival tracta d'actuacions musicals, sinó que també, bueno, es presentaran en un parell de xerrades, un parell de llibres dedicats a la música. Aquestes presentacions dels llibres es faran en el espai allà de la Comunal, a Sants. Bueno, s'ha de reservar també invitació, l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar posto. I les actuacions musicals, també com les darrers anys, seran allà a la Fabra i Coats. Ja us dic, a aquestes 3 dies, divendres, dissabte i diumenge que ve. Els abonaments sencers, diguem, per tot el festival estan esgotats, però crec que encara podeu agafar entrades per dies. Aquí des de l'Escarlata, bueno, jo us recomanem possiblement el diumenge, és el dia que menys ens agrada, ja que, bueno, entre altres artistes com el Frente Cumbiero o les Purple Rockers o la gent que estarà punxant per allà, estarà actuant tancant la nit Pink Gordon, juntament a la gent de Rose Garden Sound System. I, bueno, Pink Gordon, un trombonista jamaicà mític, bueno, allà va començar a estudiar al Solfa Boy School i, bueno, després, pues, bueno, ha tocat amb molts dels artistes mítics, no?, de jamaicans, i, bueno, que segueixen actiu en allà fincat a Brighton, a Anglaterra, amb este col·lectiu, amb la gent de Rose Garden. I, bueno, estaran tocant el diumenge a aquesta nova edició del Say It Loud. Així que, res, recomanem molt aquesta edició, fent-li un cop d'ull a la pàgina del Say It Loud, sayitloud.cat, perquè, bueno, allà tindreu tota la informació, també de com es desenvoluparà l'edició, no?, amb les mesures COVID i tota aquesta història, i també podreu veure, pues, bueno, tots els artistes, horaris i sobretot aquestes xerrades també de presentació de llibres que tenen molt, molt bona pinta. Escoltem Red Blood, un tema de Pink Gordon, que, com es diu, estarà actuant el pròxim diumenge.

la Escarlata O'Hara, repassant una mica els propers esdeveniments, la llegenda, i el següent del que us volem parlar és un event contrabandista, un festival, bueno, un comiat fest que hem titulat, que, bueno, no us espanteu, no és que deixem d'emetre ni deixem la ràdio, simplement farem un canvi de local, d'estudi. Bueno, deixarem aquest estudi mític a la plaça Reial, que ens, bueno, que ens ha donat refugi des de fa 30 anys. I, bueno, començarem una nova etapa al local de... el nou local de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, allà al barri del Raval, compartint local, bueno, amb l'Ateneu i amb altres col·lectius del barri, que bueno, es fa molta il·lusió, però també, bueno, es posa una mica trista el deixar aquest local mític de la plaça Reial. I, bueno, no es venia en marxa de la plaça Reial sin fer-ho o sense celebrar-ho, i ho farem en una jornada el pròxim dissabte 13 de novembre, aquí a la mateixa plaça Reial, al matí, de 12 a 2, farem un ràdio en directe des de la mateixa plaça Reial. Bueno, esteu convidades a passar per la dinàmica d'aquest programa especial en el que, bueno, intentarem portar contrabandistes mítics i vells, bueno, per contar algunes batalletes, no?, d'aquest pis de la plaça Reial. I després, per la tarda, una sessió de concerts on seran actuant Punt Grossos, que és un grup de punk així per nens, públic més familiar, després Mum, i per tancar la jornada, Cumbia Caos. Així que, bueno, us convidem a tots i a totes a passar-vos per aquí, per la plaça Reial, el pròxim dissabte 13 de novembre, per l'esperi aquests estudis mítics a la

des del dijous 11 de novembre torna un altre festival que també ens agrada molt allà a Ponent, a Lleida. La gent del Ponent Roots fan la desena edició d'aquest festival, 10 anys ja fent aquest Ponent Roots, la veritat és que passa volant. I bueno, ho faran amb concerts, com sempre. El dijous 11 estarà actuant Rudimentari, divendres 12 de novembre, Juli Giuliani, Rodrigo Lavinia i Sucombo, dissabte 13 de novembre Clara Gispot, i el diumenge, Mimi Sila con el seu grup i una sessió de vermú amb que estarà punxant Miqui Puig. Bueno, teniu també tota la informació del festival i els enllaços per comprar les entrades pels diferents concerts a la seva pàgina web ponentrus.com. I la veritat és que bueno, té molt bona pinta, a més aquest festival de casa fet també, no? Com us he dit, l'alt, amb molta cura i amb molt carinyo. Així que ja sabeu, si us voleu apropar per Lleida, la veritat és que aquest cap de setmana ho teniu ple de concerts i de bons concerts.

I un altre concert, el que ens assabentaven la setmana passada, que bueno, ja tira per ja, que és tornar aquestes edicions del RudeCat, que van començar fa un parell d'anys, i és el dia 1 de gener, dissabte, a la Sala Apolo. Estaran tocant els mítics català, juntament amb New York Escoyas Ensemble, que bueno, tornen a les seves mítiques actuacions de Nadal o de Cap d'Any. I bueno, han sortit com es deia, les entrades a la venda aquesta setmana passada per aquesta nova edició del RudeCat. Estaran actuant el català i la New York Escoyas Ensemble. Així que bueno, aprofitem aquesta excusa per punxar el català, que ens agrada molt el programa i sempre que podem ho fem. Escoltem el tio Manel.